0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassà, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
0: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: Fitgui Radio, Fitgui Radio.
3: La mejor combinación
2: de éxitos dance pop.

0: Festes de Sant Pere a Andratx. Del 7 de juny al 5 de juliol són moltes les coses que pots viure a Andratx. Activitats esportives, música diversa, ball de bot, rebel·les, exposicions, sopar solidari, ball en línia, cinema a la fresca, activitats infantils i contacontes i les nostres grans senyes d'identitat, la cursa baixada de carretons i el 13è Brutaló. Consulta el programa de festes a les xarxes i web municipal. Del 7 de juny al 5 de juliol, Festes de Sant Pere. Andratx està de festa.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Fitwi Radio.
3: Estamos cerca de ti.

0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
0: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: Llévanos contigo.
3: Escucha Fitwi Radio online.
2: Online.
3: Fitwiradio.com.

0: Eroski prevé facturar este año 12 millones de euros en Baleares en productos de importación. Esto representa un 5% más respecto a las ventas registradas el año pasado. Esta campaña especial de promoción se va a realizar hasta el 15 de julio en todos los establecimientos de la cadena. Se ofrecen 190 productos especialmente dirigidos a turistas y a residentes extranjeros.
1: Bueno, avui comencem l'oferta del producte internacional a les nostres tendes de zona turística. Realment nosaltres fem feina 500 referències durant tot l'any en aquestes zones, ara ampliant 700 més, i l'oferta més o menys té unes 190 referències, les de més venta. És una oferta que fem cada any perquè creiem que el visitant té l'oportunitat de consumir els productes que li agraden, no? I de fet cada any pugen ventes. L'objectiu de ventes d'aquest any són 12 milions d'euros i pensam incrementar un 5% sobre l'any passat. Tenim les dades bastant clares. El producte que més se consumeix és americà i anglès, si juntes les dues procedències, i llavors ja ve alemany, asiàtic, que ha pujat molt els darrers anys, i llavors ve ja el francès. Sí, la veritat és que és una cosa que ha passat en el temps a les zones turístiques, on el consumidor resident ha arribat a provar aquest producte, si en molt de casos li ha agradat, i ja ho tenim, com t'he dit antes, d'haver 500 referències de forma estable, perquè sempre se consumeixen bé durant tot l'any. Els estrangers s'adapten bastant bé a la nostra gamma habitual, li agrada molt consumir producte local, però llavors hi ha marques icòniques, no?, que estan acostumats a prendre i aquestes no les canvien. Hi ha moltes cerveses, begudes, llavors hi ha molt de xarcuteria, hi ha molt de productes que ho tenen molt mentalitzat i això no ho canvia.
2: Sí, nosotros llevamos 20 años haciendo esta labor de importación, sobre todo de vinos internacionales, procedentes de Italia, Francia, Alemania. Y sí, tenemos el pulso de cómo va creciendo la categoría. Inicialmente, hace muchos años, era una especial sensibilidad para el producto que venía el turista y el visitante internacional. Lo que hemos visto en los últimos años es que también incluso el consumidor nacional le gusta probar otras cosas, otros destinos, y vemos que la categoría cada día crece más.
3: De cada vegada es consumidor local, per dir-ho de qualsevol manera, però va coneixent productes d'importació. I la veritat és que es mostra bastant interessat.
0: Y en unos minutos, en el prime time de esta casa de Fiwi Televisión, arranca una nueva edición de